0: la vida és més sabrosa.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.

0: Valentina, porta l'UQLL.
1: Una ràdio.
2: 40.
1: Els 40. Aquí...
3: Tots els èxits.
1: Tots els èxits. Els 40.

0: l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.

0: Bueno, no sabéis lo que me ha pasado hoy viniendo. Me ha dejado tirado el coche y pensaba que no llegaba a tiempo. Pero por suerte con el seguro de coche de Línea Directa puedo seguir la grúa en tiempo real desde la aplicación y además, si te cambias, te mejoran el precio directamente. Apunta 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo. Vale, ya está.
1: Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios del nuevo Dupla de la 11, Super 11 y Triplex de la 11 de ayer, consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
2: Hoy, en día, el langostino grande cocido o crudo por solo 6,25 la caja de 800 gramos. En serio, muy bien. Día.
3: Barcelona, 93.9.
4: Aquesta calor no et deixa dormir? Descobreix els matalassos de marques com Flex o Picolín, dissenyats per oferir-te la sensació de frescor que busques. I ara amb fins a un 60% de descompte. A què esperes? Només a Conforama.
5: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
6: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
5: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
6: El pla perfecte és a Mataró Park.
5: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
7: Capitán! Tierra!
8: Què ves, Grumete?
7: Un cofre.
8: Oh! ¿Qué tesoro guarda hoy?
9: Llega la marea del tesoro a Game. Durante 7 días, un nuevo tesoro cada día. Una promo espectacular que desaparece en 24 horas. Hoy puede ser justo la que estabas esperando. La marea del tesoro en Game. 7 tesoros. ¿Qué tocará hoy? Solo hasta el 16 de agosto.
10: En Ipujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Comedor Puque, antes 179 euros, ahora por solo 149 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
11: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
12: En Catalonia Ceramic, aparte de ser los líderes en la distribución de materiales de construcción, ofrecerte las marcas más importantes y tener una trayectoria de casi 40 años, también somos la referencia en tendencias para que disfrutes de los productos más nuevos. CataloniaCeramica.es.
13: ¿Encara pagas cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
14: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
15: Col·laborant Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Wound BCN.
14: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
16: No em revisa el ventilador.
14: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, davant de Neon, Buhos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Pop La Mercè. Va, afanya't, participa.
3: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.
17: 40. Los 40. Todos los éxitos.

0: Boníssim dia. Estem a dia 13 i un dia molt relacionat amb aquest Quevedo. Bon dia a tothom amb aquest La Graciosa i aquestes darreres paraules d'Elvis Crespo. Bon dia també a ell.
1: Te veo en La Graciosa. En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: I fem remembering per començar aquest matí a les 10 fins a les 2 aquí amb tu des del carrer Caspaquites a Barcelona. I és que al Carnaval Quevedo va disfressar de salvapipes. Sí, sí, pipes. I la seva samarreta posava la data del 13 del 8 del 2026. Avui és dia 13. Veurem si ens porta alguna sorpresa, alguna cançó o potser també un àlbum. Qui sap?
2: Els 40. Laia Partida.
0: I per començar amb aquesta Ariana Grande, que ha penjat un carrusel, doncs sabent també que ha tornat amb el seu ex, amb el Ricky Álvarez, després de 11 anys.

lema, doncs jo crec que és el lema de quan surto de festa, eh? Jo sempre dic a les meves amigues, bueno, quan una persona surt amb mi, jo sempre dic, aquesta nit anem d'aventures, literalment, o de festa i drama. Aquí tenies això d'aquesta artista de Mallorca i anem cap a això d'aquesta colombiana, Shakira, amb Burna Boy, amb el seu Dai Dai. De seguida també a Teo, o Bachatón de la L.

Canàries. Des de tot arreu del món, aquí tenies aquest batxatón de la L. Aquests dos que es van treure el carnet junts. I sempre ho dic perquè a veure si d'aquesta manera manifesto treure'm com aquesta por que tinc dins d'agafar un cotxe i anar-me'n jo, no? Però és que és impossible, no m'he tret el carnet encara. El que sí que tinc per aquí, a punt de treure, és Impossible, de James Arthur. Recordem aquesta cançó tan bonica ara mateix. Vinga.

0: Britney, bitch.
1: Teníem la festa muntada aquí, a les 10 del matí, 10 i 42 ara mateix, i a mi se'm posa la pell de gallina cada vegada que escolto lo de It's Britney, bitch. Ara mateix també no només cantem i cridem a tope aquí als 40, sinó que et sembla ballar una bachata. Relaxem una miqueta, que si no, no tindrem energia per la resta del dia. Ara amb aquest CC, por lo menos, estarem acompanyadíssims en uns minuts de Romeo Santos i Pink Royce i moltes més que me les guardo, que si no, això dels spoilers no té gràcia. O què?
2: Hay tres cosas imprescindibles para hacer este mes. Relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas de Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido hasta el 16 de agosto.
5: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
6: ¡Aitana! ¡Niki!
5: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
7: ¿Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía?
5: Los 40 Music Awards Santander 2026. Los 40. La música nos hace viajar.
8: ¿Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
9: No em revisa el ventilador.
8: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa...
5: Barcelona, 93.9. La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Poble Mercè.
10: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Escúchame, si no has probado Go Malta, tienes que probarla. Es la nueva bebida de malta sin alcohol de Goya. De sabor tostado, dulce y único, que te reconecta por dentro y por fuera. No es otra bebida de Malta, es Go Malta, la energía que se siente. Porque ya sabes que, si es Goya, tiene que ser bueno.
13: Tothom em mira i ningú ve.
14: Gaudeix del Festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb La La Love You, Joan Dausà, l'Axambusto, la Ludwig Bank, Pablo López, Taburete i molts més, del 13 al 22 d'agost.
15: I tu bailando.
14: Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
16: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
8: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit. Mollet del Vallès, Parc de Can Molar. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Leia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: als 40. Els 40, tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: This is Lady Gaga.
2: This is Bruno Mars.
0: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

0: Que bonic, sisplau, aquest Die With A Smile. Jo és que sóc molt de no superar les situacions, la vida o les cançons. Superar cançons, mare meva, és una cosa impossible, eh? I aquesta combinació de Bruno Mars, Lady Gaga, és impossible superar en aquest 2026, tampoc. Com aquest Romeo Santos i Prince Royce, que ens van portar un àlbum col·laboratiu espectacular, el seu Better Late Than Never.
1: Als 40... Laia Partida.
0: I millor tard que mai, també et portaré en breus a les 11 per continuar aquí a la ràdio dels èxits, doncs temes com col·laboracions d'Anna Mena i Lola Índigo, Petito A. Ara et deixo sencera.

0: Hola, esto te interesa.
1: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
0: ¿Y lo del sorteo?
1: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
2: Perdona, ¿tendrías sitio para dos?
3: Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza.
2: Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y ya está. Que falta nada para el sorteo.
4: Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón.
5: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: La música nos hace viajar. Y este año viajaremos al epicentro de nuestro 60 aniversario. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2026. 20 de noviembre, Palau Sant Jordi. Los has visto cada año y te has emocionado. Imagina cómo sería vivirlos.
7: ¡Aitana! ¡Niquilla!
6: Entradas ya a la venta en los40.com y El Corte Inglés. Sé testigo de la edición más histórica de nuestros premios.
8: ¡Pero qué acaba de pasar aquí, Santa Rosalía!
6: Los 40 Music Awards Santander 2026.
9: Los 40.
6: La música nos hace viajar.
10: A l'aigua, fem aquí, perquè la seguretat és cosa de tothom. No et banyis si et trobes malament. Vigila els infants, entra a l'aigua de manera gradual i no et tiris de cap si desconeixes la profunditat o si hi ha roques. Respecta les banderes. Si veus una situació de perill, avisa els socorristes o truca al 112. Més informació a gent.cat/banysegur.
11: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. El web dels 40 en català. Els40.cat 93.9.

0: Brutalíssima, aquesta cançó, Petitoa. Nova hora de les 11 per aquí. I amb aquesta cançó que s'ha portat a moda, al costat també de la Lola Índigo. I és que Ana Mena no volia fer la cançó sola. T'ho explico ara mateix per començar aquesta nova hora. I és que la de Màlaga per al Mundo ha dit que aquesta cançó des del principi sabia que era per Mimi, per la Lola Índigo, perquè sabia que volia fer una cançó amb una noia i sabia més que aquesta cançó s'enganxava més que un xiclet, eh? Que l'escoltaves una vegada i deies, mira, m'agrada, no? Però dues ja era una bogeria i és el que ens ha passat en aquest estiu 2026.
1: Als 40. Laia Partida.
0: Com també amb aquest Love Me Not.

ventilador de banda neon Buos i Mon DJ. Tenim una cosa preparada xulíssima des de fa uns quants dies a través de xarxes al nostre Instagram @els40. I és que si vols aconseguir ni més ni menys que un iPhone 17 Pro, doncs què has de fer? Penjar unes stories amb la cançó del ventilador i etiquetar els 40 i també a Buos Oficial per guanyar aquest dilluns un dels dos iPhones 17 Pro. Vinga, afanya't! I ara et deixo amb aquests. Ryan Castro i Capo amb l'Arbiel Combination, La Villa.

Amics de la Jenny, de Dràcula, i és que també ha estat espectacular el remix que va fer al costat de la DJ Pecky Go. Això en aquests mesos. I espectacular també és tornar a recordar aquesta cançó com si estiguéssim reproduint-la com el primer dia, The Nice.

0: Fire to the Rain, una cançó molt especial i íntima d'aquesta Adele, doncs significava un acte d'alliberació, d'empoderament personal, després d'aquest mal que tenia de la seva primera relació. Això del seu àlbum 21 també parla de la seva carrera en uns minuts de Bianchi, al costat de Bizarrap.
1: Si me pregunta a nadie yo le debo cuando me vaya.
0: I és que repassem tota la seva carrera amb una sola cançó, eh? Ho farem en aquesta hora de les 11, no pateixis, que marxarem amb el nostre amor verdadero, amb aquest rei del reggaeton.
2: Uf, qué frío me ha entrado.
3: ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío.
2: Ya, y más por estas fechas. Que falta nada para el sorteo.
4: Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Las ondas de la música tienen la fuerza de transformarse en emociones, en ideas y en acciones que pueden conseguir un impacto real más allá de los escenarios. Por eso, desde el Eco de los 40, te contamos acciones reales para que tú puedas cuidar de la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
6: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
7: ¡Menudo notición! Tu cervecita con ofertón. Disfruta del 20% en todas las cervezas que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 12 y 13 de agosto.
0: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories, que després ens entra FOMO, sense viure-ho en directe. La nit de dilluns 17 al 18 d'agost, a partir de les 12 de la nit, Mollet del Vallès, tornem al Parc de Can Mulà amb els teus DJs, Uri Mora i jo mateixa, Laia Partida. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida, amb els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. T'ho juro, que jo estaré allà, a Mollet del Vallès, al Parc de Can Mulà.
8: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
9: dofins,
8: lleons marins i el nou Adventure Splash.
9: Sis tobogans plens d'emoció.
8: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
10: Barcelona, 93.9.
11: Busques el pla perfecte sense passar calor? A Baricentro tenim la temperatura ideal perquè compris, et diverteixis i gaudeixis d'un dia especial. Viu l'estiu a Baricentro, podràs guanyar regals i, a més, et convidem a un gelat de llagur. Aquest estiu, el millor pla el tens a Baricentro. T'hi esperem ben fresc, eh? A 15 minuts de Barcelona i pàrquing gratuït. Més informació a baricentro.es.
12: En Ipujagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Comedor Puque, antes 179 euros, ahora por solo 149 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
13: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
14: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For and From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
15: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
16: ¡Qué calor!
15: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
10: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit. Mollet del Vallès, Parc de Can Mulà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40, sempre a prop teu. 93.9.

0: La carita triste 2024. Ana Mena y Emilia. Brutal combinación. Triste. Ara Mena es va fer amb el final de l'estiu 2024. També ho està fent amb aquest 2026. I és que tothom li deia aquest 2026 a l'Ana Mena que era un palazo de cançó. Els seus amics li deien d'aquesta manera, doncs també al Nadal del 2025. Amb el seu petitó, i ho ha aconseguit, com també ha aconseguit arribar a mateix Vita Ràpida Bianchi.
1: Els 40... Laia Partida.
0: I tanquem aquest hora, seguim fins a les dues sense parar, amb aquest Massivo i Bizarrap.

0: l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel. Vocación
2: Plus. ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
3: ¡Capitán! ¡Tierra!
4: ¿Qué ves, grumete?
3: ¡Un cofre!
4: Oh. ¿Qué tesoro guarda hoy?
5: Llega la marea del tesoro a Game. Durante 7 días, un nuevo tesoro cada día. Una promo espectacular que desaparece en 24 horas. Hoy puede ser justo la que estabas esperando. La marea del tesoro en Game. 7 tesoros. ¿Qué tocará hoy? Solo hasta el 16 de agosto.
6: ¿Busques el pla perfecte sense passar calor? A Baricentro tenim la temperatura ideal perquè compris, et diverteixis i gaudeixis d'un dia especial. Viu l'estiu a Baricentro. Podràs guanyar regals i, a més, et convidem a un gelat de llagur. Aquest estiu, el millor pla el tens a Baricentro. T'hi esperem ben fresquet, a 15 minuts de Barcelona i pàrquing gratuït. Més informació a baricentro.es.
7: Ei, ¿listo para ponerte en modo on fire? En Eurofitness tienes el plan perfecto. Clases dirigidas, piscina, actividades al aire libre y ambiente que lo peta. Haz match con tu mejor versión. Haz match con Eurofitness. Del 12 al 16, inscríbete gratis. Elige tu club en eurofitness.com.
8: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
0: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost. A partir de la mitjanit. Mollet del Vallès. Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, que hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Els 40.cat, el web dels 40 en català.

0: número 1, el número 1 més important d'aquesta setmana. Quevedo i Elvis Crespo, que ens convidaran a cap a la Graciosa.
1: Échate pa' acá. Te veo en la Graciosa. En la Graciosa la vida es más sabrosa.
0: I si ells em conviden, jo marxo, de vacances ara mateix. És que he tornat. Aquest dilluns vaig tornar de vacances i marxaria una altra vegada. Si m'ho diuen ells, potser demà no estic. No és broma. T'acompanyo sempre en aquesta setmana, en aquest estiu, de 10 a 2, aquí als 40, amb cançons noves també com les que arriben per aquí. Teddy Swims, amb el seu Mr. Know It All.
2: Als 40. Laia Partida.
0: O en cançons romàntiques també estarem al costat d'Aitana en breus.

Tot depèn dels ulls que et mirin. Paraules precioses de Saxeni, aquests que estaran amb nosaltres el dia 25 de setembre. I diràs, a veure, Laia, però què hi ha el 25 de setembre? I si no t'has enterat, molt malament, eh? Però jo ara mateix t'ho explico, eh? Doncs tenim una altra vegada a la platja del Bogatell als 40 Poble Mercè, no només amb Saxeni, sinó també amb Búhos, Miqui Núñez, Aina Matsuka d'Eufòria i una sorpresa que ens queda encara. També ara mateix al costat de la Shakira Burna Boy amb Day Day.

Amb ella sí que és fàcil enamorar-se de les seves cançons. Aquí tenies a l'Olivia Dean, que ens va portar un tros d'àlbum al setembre del 2025. The Art of Loving. Vam descobrir primerament Man I Need i ara també aquest So Easy to Fall in Love. Aquí als 40, també acompanyatíssima de Pan i Mantequilla, que arriba per aquí d'Efecto Pasillo, o també ens enamorarem d'Algo Tu, de Shakira.

0: Aquí tenies On the Floor, cançó que va tornar a la nostra vida aquest any 2026 amb la sèrie de Love Campus, que la meva germana embogia amb aquesta Jennifer López. Però jo li deia, és que jo sóc més de tardos, de ballar batxat al costat de Romeo Santos i Prince Royce. Doncs ho farem pels meus batxateros i batxateres. Res, en un segon, queda't per aquí, perquè aquí gaudim de molts èxits en aquest matí. Fins a les dues.
1: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
2: Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 13 al 17 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en moeve.es.
3: Vuelven los Electro Days del Corte Inglés. Hasta el 19 de agosto tienes hasta un 20% de descuento en una selección de electrónica de las mejores marcas.
4: Samsung, Asus, HP, Oppo, Sony y muchas más.
3: Móviles, portátiles, televisores.
4: Hasta el 19 de agosto, Electro Days en el Corte Inglés e Hipercor. Aprovechalo.
3: Consulta condiciones, marcas y modelos participantes en elcorteinglés.es.
5: ¿Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
6: No em revis el ventilador.
5: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa!
7: Una cigarreta... o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. Els 40 On Tour 2026. No t'ho trobis als stories, sense viure-ho en directe. Matinada del 17 al 18 d'agost, a partir de la mitjanit. Mollet del Vallès, Parc de Can Molà. Amb els teus DJs dels 40 i els 40 Urban, Laia Partida i Uri Mora. Els 40 On Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
9: Si quieres conocer tu modo Go, prueba Go Energy Drink, la nueva bebida energética de Goya. Una bebida única con el refrescante sabor del trópico para los que se atreven a todo, los que sienten más y los que viven sin pedir permiso. La vida es aquí y ahora. Activa tu modo Go, despierta tu instinto y sigue adelante con Go Energy Drink, porque si es Goya, tiene que ser bueno.
10: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
12: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alfa 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alfa 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
13: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
14: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
13: Mardel, dulces de leche, alfajores...
14: En tus postres o como snack a cualquier hora.
13: Entra en dulcedelechemardel.com i descúbrelo.
15: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
16: Col·laboren Colacao, Slow Barcelona, Catalunya Plans i bufet japonès Sushi Won BCN.
15: Els 40.cat. Connecta amb els 40. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí.

0: tots els teus èxits. Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

0: cuerpo en braille. Daniel Moliner. I jo estava aquí cantant a tope al costat del meu company Pau García, que el tinc aquí, que és com una hora menys en Canàries. Està aquí abans de les dues preparadíssim, que estem aquí parlant, xerrant, ballant, veritat?
1: Cantant a tope.
0: A tope. Ara també cantarem aquesta de Dardos, Romeo Santos i Prince Royce amb una mica de bachata.
2: Als 40. Laia Partida.
0: I a la una també es connecta amb una cançó que el Pau a mi ens flipa. La cantem sempre. Saps quina és, petitó?
1: Oh,
0: oh, clar que sí. Alguns vídeos tenim gravats allà cantant a l'estudi, eh? Ja alguns dies els penjarem.

0: Aquí ens fem amb la festa muntada, mira, escolta. Amb aquestes dues, l'Anna Mena comptant al costat de la Lola Índigo per aquest estiu espectacular. I com de ràpid se'n passen les hores aquí, eh? Com es nota que estem al costat de bons èxits, com aquest petitó, eh? Tota la cançó sencera per tu. En aquestes hores i darrere amb tu, en aquesta hora de la una, parlem també de Marro, com per exemple que l'Ariana Grande ha tornat amb un amor seu d'11 anys enrere, amb el... Ja saps qui és?
1: Els 40.
0: Laia Patina. Amb el Ricky Álvarez, que no me'n recordava del seu nom. Si és que l'amor floreix. I més, amb aquesta cançó que sona ara mateix. Hate That I Made You Love Me.

la part de mira fins on hem arribat, no? Amb aquesta cançó del Max Navarro. I és que encara me'n recordo quan a la nit dels 40 ens vam trobar el Max, el vam convidar i quedaven dos dies per la publicació d'Estrelles. No sabíem tot el que vindria. Quins tamarros, com aquest. Inigualable. Inigualable ell, que ens ha creat totes aquestes joies. I ara de seguida també arriba una

0: Caigo i Ava Max amb aquest Whatever. I és que aquesta cançó està inspirada en un tema de la Shakira del 2001, o sigui, l'any quan vaig néixer jo mateixa aquí, la Ia Partida, del Whenever, Wherever, i ara mateix el teníem també sonant aquí al costat d'un batxatón, concretament el batxatón de la L.
1: Descobreix la música.

0: Crec que no soc l'única only girl in the world, com la Rihanna, que li agrada la següent cançó que ara et poso per aquí, de Rels Beat. I és que jo crec que hi ha més d'una girl d'aquí als 40, escoltant els 40, doncs que li agrada aquesta cançó, o què? Doncs aixeca la mare mateix i també t'agrada, per exemple, la Bizarra Music Session de Daddy Yankee. Yo de baile, yo me la pegué pa que baile, me bailo. Si me pregunta a nadie yo... Perquè si em preguntes ara mateix, sonarà el tubacín de Rels Beat i aquesta també de Daddy Yankee? Escolta. Efectivament, marxarem amb els nostres dos amors vertaders, Rels Beat i Daddy Yankee, en uns minuts, si et quedes per aquí als 40, perquè compartirem uns minuts més, aquí amb tots els èxits.
1: Desde que existe registro, a más de 1.350 mujeres las quisieron a morir. Ni una más, ni una menos. 016. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
2: Hoy, en día, el langostino grande cocido o crudo por solo 6,25 la caja de 800 gramos. En serio, muy bien. Día.
3: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Dale combustible a tus vacaciones acumulando un 10% en gasolineras Carrefour. Un 2% adicional más el 8% habitual. Solo por ser socio del Club Carrefour y tener la app Mi Carrefour. Válido hasta el 16 de agosto.
5: Subidas, bajadas, nuevos éxitos. Del 40 al 1 Coca-Cola.
6: La subida más fuerte de la semana ha ido del 20 al 15, 5 arriba para lo último de Teddy Swims, Mr. Know It All. ¿Cuál será la subida más fuerte la próxima semana? No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola, el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
5: El programa musical más escuchado del fin de semana es Del 40 al 1 Coca-Cola. Barcelona, 93.9. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Nada.

0: Tubacín de Rels B. I ara mateix també... No només tinc el Rels B, sinó el Pau. Jo no sé com vas tu cantant, per exemple, el Tubacín. Malament, no?
1: Ai, no canto gaire bé, però...
0: Però cantarà l'estudi des de les dues, veritat?
1: Des de les dues i més les sis.
0: Vinga, a tope. Amb molts concursos i cosetes i la Bizarrap Music Session ara mateix. Jo marxo cap a casa, vale?
1: Que vagi bé.
0: Vinga, adeu.

0: Que me sona la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo i l'estàvem ballant i cantant a tope aquí. Així sí que es comença bé un torn d'aquest dijous 13 d'agost. Ja són les dues del migdia, després de la Laia partida, que t'anaves a casa, no, Laia?
1: Encara no.
0: Va, que així comencem una tarda plena d'èxits.
2: Els 40. Els 40. Pau García.
0: Abans, vinga, arriba la Raven Laney, ens motivem a això que es diu Love Me Not des de Chicago, i fins a la 30, la teva posició número 30 de la llista més important de tot el país aquesta setmana.

Que són aquests See You Again de Wiz Khalifa i Charlie Puth, un tema que el 2015 que l'estaven ballant i cantant a tope en aquesta tarda de dijous. Que ara és per aquí et punxo el Dai Dai de Shakira i Barnaboy, també el Loco de Justin Quiles Chimbala i també el Dràcula de Tame Impala i Jenny. Però abans arriben ells.

És Dràcula, de Tame Impala i Genie, sonant des de la posició número 10 aquesta setmana. Veurem què passarà dissabte en un nou repàs del Del 40 al 1. I bacanes per aquí, Colúmbia de Quevedo, també Por un pendejo no se llora, Salud mi reina, del Manuel Turizo. Però abans, Felices los cuatro, de Maluma.

0: Quin mal que fan els dardos, eh? Així ho reiteraven el Romeo Santos i el Prince Royce, que ens tenien aquí ballant bachata en aquesta tarda de dijous. I va, que en res, comencem una nova hora amb la Villa de Ryan Castro i Capo, també Mr. Novirol del Teddy Swims, o Tatu del Rau Alejandro i Camilo. Però abans sona Natasha Bedingfield, amb això que es diu Unregen.
1: Els 40. Pau García.

És la villa de Ryan Castro i Capo. I no sé si sabies, però es diu així perquè es va fer a la villa de Ryan Castro, és a dir, a la seva casa. Va, que així comencem aquesta hora de les 3, on sona per aquí Tatu de Rau Alejandro i Camilo, també en Unos Años del Depol, o Patito, Adana Mena i Lola Índigo. Però abans arriba ell. Arriba el Teddy Swims amb això que es diu Mr. Know-It-All, que passarà amb el seu Diagli Tour per Madrid, i tant de bo passés per Barcelona perquè té una gran veu, que el vaig veure jo en directe el 2024 als 40 Music Awards i vaig flipar golos. Ja està a la 15a posició de la llista més important de tot el país.

0: És Mua Mua Mua del Gin Està, el seu darrer àlbum Gira tot igual però diferent. I per diferent, la tarda d'ahir que va haver l'eclipse, i avui vull que m'expliquis des d'on el vas veure i què et va semblar. Ens tens al nostre Insta, @els40. M'ho expliques? I doncs et deixo per aquí i comentem una mica. I ara és per aquí la Aitana també, o la Olivia Dean, però abans arriben elles.
1: Els 40. Pau Garcia.
0: Arriba la dedicatòria d'amor d'aquest estiu 2026. És l'Anna Mena i la Lola Índigo, amb això que es diu Petito. Sona aquesta tarda de dijous.

És l'Olivia Dina amb el seu So Easy to Fall in Love. És candidata a entrar a la llista d'aquesta setmana i veurem què passa dissabte amb l'Òscar Martínez. I va, que anés per aquí la Rihanna amb el seu Umbrella o també l'End of Beginning del Joe, però abans, en aquest dijous, anem a fer una mica de travessures amb el Nicky Jam.

Barcelona, 93.9. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Que bé sona la Bizarra Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. I abans també escoltàvem el Bad Bunny amb el seu David Tirar Más Fotos, que va passar per Barcelona i per Madrid i va ser brutal aquest any. I en res, obrim l'hora de les 4 amb la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, que és l'actual número 1, o també Hater I Made You Love Me de l'Ariana Grande. Així que jo a tu no desconnectaria en aquest dijous.
1: Els 40. Pau García.

0: que sona la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo des de la primera posició de la llista més important de tot el país aquesta setmana. Així comencem a aquesta hora de les 4, on, mira, sonarà Imagine Dragons amb el seu Enemy, també Dime Dónde Estás de l'Álvaro de Luna o Rockabite, així que això de tu no em desconnectaria. Però abans arriba l'Ariana Grande amb això que es diu Hate That I Made You Love Me. Va, molt bona tarda.
1: Els 40. Pau García.

És l'Estiu ets tu, de l'Aina Machuca, la darrera guanyadora d'Eufòria, que la veurem el pròxim 25 de setembre a la platja del Bogatell, als 40 Poble Mercè. I no estarà sola, perquè també vindrà el Miqui Núñez, Saxeni o Buhos, i un altre nom que encara falta per dir, que serà èpic.

ser el batxatón de l'Erda, la Lola Índigo i el Lucho Recà, que es van conèixer ni més ni menys que traient-se del carnet a conduir i va sorgir aquesta col·laboració. I va, que en res et punxo la perla de la Rosalia o Hall of Fame, però abans ha arribat la Miley Cyrus, amb això que es diu Wrecking Ball.

0: que bé sona aquest Hall of Fame. I no desconnectis perquè en res arriba Feit amb el seu Luna o també els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce. Us posaré aquí a bailar bachata, eh? Així que jo de tu no desconnectaria.
1: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de Benvinguda, la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar, taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.
2: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
3: ¡Atención! Disfruta estas vacaciones estrenando coche. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Aprovecha 3.000, 5.000 y hasta 8.000 euros de descuento en miles de coches. Solo este verano, del 3 al 14 de agosto. Más de 120 centros por toda España. ¡Mójate y ven a por tu coche!
4: ¡Hey! ¿Listo para ponerte en modo on fire? En Eurofitness tienes el plan perfecto. Clases dirigidas, piscina, actividades al aire libre y ambiente que lo peta. Haz match con tu mejor versión. Haz match con Eurofitness. Del 12 al 16, inscríbete gratis. Elige tu club en eurofitness.com.
5: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
6: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
5: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
6: El pla perfecte és a Mataró Park.
5: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
7: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sex

versió de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu ets tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.

0: Colabora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Rai 40!
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: Estàvem cantant i ballant a tope amb aquest Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, i abans també ho fèiem amb el Fate i el seu Luna. I en res, ho seguim fent a partir de les 5 amb Alex Warren i el seu Fever Dream, també Love Me Not de la Raven Lanay i moltíssims més. I ara jo de tu tindria el mòbil a la mà, eh? Només dic això.
1: Els 40. Pau García.

I atenció, perquè l'aventura més refrescant d'aquest estiu és a Caribe Aquatic Park. Podeu descobrir Coral Baila, nova àrea pirata, una zona familiar amb múltiples tobogans, una piscina multiaventura única en el món i la primera water coaster familiar d'Europa. I avui us donem l'oportunitat, si ara mateix truqueu al 933441413. Repeteixo, 933441413. I qui truqui més ràpid s'emporta les entrades i podrà anar a Caribe Aquatic Park de PortAventura.

És el Fever Dream d'Àlex Warren, amb el que comencem aquesta darrera hora que estarem junts. Soc en Pau García i encantadíssim. És tot un plaer acompanyar-te fins les 6 de la tarda. I va, que en res ho fem, el ritme de Faded d'Alan Walker, també Petitó, Adana Mena i Lola Índigo, o El último día de nuestras vidas del Dani Martín. Però abans arriba la Raven Lanell. Aquesta cançó que sona és de l'entrada més forta d'aquesta setmana. És Love Me Not, directe a la posició número 30 de la llista més important de tot el país aquesta setmana. Veurem què passa el dissabte en un nou repàs de la llista amb l'Òscar Martínez. Aquí la tens per començar aquesta hora de les 5 ben energètics, eh?

0: És el ventilador de banda Neon Buos i Mont DJ. I atenció, perquè si vols un iPhone 17 Pro, dilluns ens sortegem un entre totes les stories que publiqueu amb la cançó aquesta, el ventilador de Buos i banda Neon, on ens etiqueteu a nosaltres, @els40 i @buosoficial. Va, que ara seguim amb molts més èxits, com La Villa, de Ryan Castro i Capo.
1: Els 40. Pau García.

És Dràcula, de Tame Impala i Genie, una cançó que es va fer molt viral a les xarxes socials a principis d'any i ho segueix fetent moltíssim a dia d'avui. I va, quedant res per aquí, la Shakira i el Bale amb el seu Algo Tu, o també Where Have You Been de la Rihanna. Però abans arriben ells.

0: Arriben els de Cornellà, arriben els Estopa, que els vaig veure en directe als 40 Music Awards el 2024 i hi vaig flipar moltíssim. Ara arriben als 40, per aquí, el 13 d'agost, amb això que es diu Me Quedaré.
1: Nos toca vivir tiempos en los que ya nacemos muy viejos. Nos queda el cruel consuelo de no mirarnos nunca al espejo.

és Where Have You Been, de la Rihanna. I en res ens anem cap al 6 de febrero de l'Aitana o la Bizarrap Music Session número 0 de 66. Així que no desconnectis. I atenció, perquè els 40 Poble Mercè torna el pròxim divendres 25 de setembre a la platja del Bogatell amb Miqui Núñez, Buhos, Saxeni i Eina Machuca, amb el patrocini de MediaMarkt, Aldi i Fontvella.

Barcelona, 93.9. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. 93.9.

0: Que bé sona la Bizarrap Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. I haurem d'estar pendents de les futures sessions de la Bizarrap, perquè això ja està arribant al final, eh? Ja no n'hi ha més números, ja ha ficat al tope, que són les 66. I també està arribant al final aquesta hora de les 5. I en res, l'hora de les 6 la comença ja el Jesús d'Altavui. Que vagi molt bé. Ens tornem a escoltar demà des de les 2. Adeu!
1: Els 40. Pau García.

Barcelona, 93.9. Els 40.cat. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Nada.

0: Barcelona, 93.9. Els 40.cat. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi baby.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40, tots els èxits.

Los sábados, de 10 a 11 de la noche, World Dance Music, con DJ Nano. Conéctate y forma parte del radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. En los 40, World Dance Music, presentado por DJ Nano. Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona els 40, és un èxit.